0: Bueno, sí, tiene un airecillo, la atmósfera, ¿no?
1: Sí. Es el mismo rollo, el mismo tipo de bajo, esa sensación de pista de baile.
0: Sí.
1: Y bueno, al final son bandas de rock acercándose al sonido discotequero. Y hubo un excompañero de Rod Stewart, lo que pasa que esta opinión puede estar un poco intoxicada porque, bueno, pues acabaron como acabaron, que dijo que esta canción era un robo auténtico de Miss You. Me parece una exageración, pero está claro que Rod Stewart hizo uno de los grandes éxitos mundiales.
0: Es un Frankenstein, pues, totalmente.
1: Hizo una ensalada agarrando de aquí, agarrando de allí, yo qué sé. Corazón brasileño, traje prestado de Bobby Womack y unas cuantas noches de fiesta con los Stones.
0: Pues JF, muchas gracias por traernos este Frankenstein musical.
1: A ti, Jorge, como siempre.
0: Y a los oyentes, que no se vayan, porque ahora empieza lo mejor de Onda Cero, que es la programación local y regional. Y mañana nosotros estamos aquí a las 6, como todos los días, para levantar la persiana de más de uno. Así que hasta mañana.
2: Bona vesprada. La Conselleria de Sanitat ha elevat a 25 les comarques de la Comunitat Valenciana que es troben avui dimarts en alerta roja per calor. Es tracta de l'Alt Millars, l'Alt Palància, el Baix Maestral, la Vega Baixa, el Baix Vinalopó, el Comtat, la Vall de Cofrents-Alloro, Vinalopó Mitjà, els Ports, la Canal de Navarrés, la Costera, la Foia de Bunyol, la Marina Alta i Baixa, la Plana Alta i Baixa, la Ribera Alta i Baixa, la Safor, la Vall d'Albaida, l'Alacantí, l'Alcalatén, l'Alcoià, l'Alt Maestrat i l'Alt Vinalopó. Els contem també que la Comunitat Valenciana preveu aconseguir al juliol una ocupació hotelera mitjana al 83,2% al costat d'una previsió del 77,2% en apartaments turístics i un 83,3% en càmpings, segons una enquesta que ha elaborat la Conselleria de Turisme. L'aeroport de Castelló, per la seva banda, ha tancat el primer semestre de 2026 amb un creixement interanual del 9% que certifica la millor arrencada d'any en la seva trajectòria. En l'acumulat del primer semestre de 2026 es comptabilitzen 148.000 passatgers, 12.663 més que en el mateix període de 2025. En quant a la pàgina de successos, la Policia Nacional ha detingut a 5 persones en desmantellar a la província d'Alacant una xarxa criminal dedicada presumptament a l'explotació laboral de treballadors d'una empresa de paqueteria. En la seva majoria eren ciutadans estrangers que es trobaven en situació irregular. L'operació s'ha desenvolupat en les localitats d'Elda, Petrer, Monòver i Sacs, i els 5 arrestats estan acusats de delictes contra el dret dels treballadors, afavoriment a la immigració irregular i pertinença a grup criminal. I també la Guàrdia Civil ha detingut a 5 persones per presumpte tràfic de drogues en les localitats valencianes de Sueca i Riola. A la Ribera Baixa els autors estaven perfectament organitzats, on cadascú tenia una funció específica.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: ...88.7... Onda Cero Castellón.

0: Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio, avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: L'incendi de Soneja evoluciona bé, però l'alerta està ara en les elevades temperatures i les tempestes seques. Bona vesprada, tempestes que no es descarten a partir d'esta vesprada i que podrien originar nous incendis si no s'actua amb molta precaució. La onada de calor que estem vivint en la Comunitat Valenciana ja deixa temperatures este matí al voltant dels 40 graus en algun punt del nostre territori. Hi ha 25 comarques en alerta roja. En els primers 6 dies de juliol s'han registrat 11 morts atribuïbles al calor en la comunitat. Els ho contem tot. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. La evolució favorable de l'incendi forestal de Soneja a la província de Castelló ha permès reobrir les carreteres que continuaven tallades i autoritzar el retorn a les seues cases de prop de 500 veïns desallotjats d'Azuévar. Castelló, Juanjo Tobar, última hora.
3: El foc va quedar estabilitzat este dilluns després de calcinar unes 183 hectàrees i els equips d'extinció continuen ara treballant per evitar possibles reproduccions. L'alcaldessa d'Azuévar, Jessica Mirabete, a Tesa Onda Cero.
4: Ser complicada la vuelta porque siempre nos toca muy de cerca lo que es el entorno de nuestro pueblo y está bastante afectado, pero bueno, con muchas ganas de volver a la normalidad y volver a nuestras casas.
3: Mentrestant, la Diputació de Castelló ha posat a disposició dels ajuntaments de Soneja i Azuévar la línia de catàstrofes per ajudar a fer front als danys ocasionats per aquest incendi. Ho ha anunciat la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina.
5: Ante una emergencia garantizamos una rápida respuesta para mitigar las consecuencias lo más pronto posible.
3: Paral·lelament, la investigació sobre l'origen de l'incendi continua oberta. Les primeres investigacions apunten a que el foc no s'hauria iniciat per causes naturals.
2: Gràcies, Juanjo. De moment, en el nostre territori es manté la situació 2 del Pla Especial davant del risc d'incendis forestals i continua per avui el nivell extrem de preemergència en tota la Comunitat Valenciana perquè hi ha risc alt de tempestes seques a l'interior de Castelló i de València i amb menys probabilitat també en el litoral de Castelló. Precisament les previsions del temps indiquen que en este segon dia d'onada de calor s'esperen temperatures molt altes. Hi ha alerta roja en el litoral sud de València. Les temperatures seran de 39 o 40 graus en zones de València, interior de Castelló i extrem nord d'Alacant i de 40-44 en el sud de la província de València, amb especial incidència en la comarca de la Ribera, segons AEMET. Un dels elements que més preocupa, com es dèiem, en esta situació d'onada de calor és l'aparició de tempestes seques. Núria Moreno.
6: Un fenomen especialment delicat en un context així que pot portar també algun raig en zones de muntanya i d'interior. Ho explica José Ángel Núñez, cap de climatologia de l'AEMET en la Comunitat Valenciana.
7: Llevamos ya 2 meses sin apenas lluvias, con una sucesión de episodios cálidos continuados, y esas tormentas suelen ser muy adversas, no solamente porque provocan incendios, sino por la simultaneidad. Puede haber varios incendios a la vez y además, si se producen estos reventones, pues lo que pueden hacer es expandir el incendio y el frente de llama pues a zonas próximas. Es decir, que mucho cuidado con las temperaturas.
6: Núñez explica també què són i com es formen aquestes tempestes seques. En el cas de l'interior solen ser de base molt alta.
7: Llueve de la base de la nube, pero al estar tan alta y al haber debajo una capa tan seca, esa lluvia se evapora, se va enfriando el agua, la lluvia no llega al suelo o llegan 4 gotas, y al enfriarse la lluvia en su trayecto descendente, pues lo que ocurre es que se va enfriando el aire, ese aire se va haciendo más denso, se desploma sobre la superficie, provocando rachas de corta duración que pueden ser de 80-90 kilómetros por hora.
2: Precisament les altes temperatures obliguen també, Núria, a extremar les mesures de prevenció en el entorn laboral.
6: Sí, l'objectiu és fer front a l'estrès tèrmic en aquelles activitats que es desenvolupen a l'aire lliure, com ara la jardineria o la construcció, però també en interiors, com poden ser cuines, bugaderies o hivernacles. Des de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball recorden, en jornades com la d'avui, els protocols a adoptar. Maria Lurueña, directora general de Seguretat Laboral.
8: Queremos recordar que la prevención no es una opción, sino una obligación. Las empresas deben adaptar la organización del trabajo. Y cuando no pueda garantizarse la seguridad, la normativa prevé incluso la paralización de la actividad al aire libre durante las horas de mayor riesgo.
6: El sindicat insisteixen en la necessitat que les empreses auditen la situació dels treballadors. Marisa Baena, vicesecretària general de Salut Laboral d'UGT.
9: La empresa tendría que hacer una evaluación.

0: evaluación de riesgos teniendo en cuenta la temperatura, carga de trabajo, el estado de la persona, si tiene enfermedades o no, su edad. También es importante que se lleve a cabo un protocolo para adecuarlo exactamente al trabajo que se realiza, teniendo en cuenta que tiene que formar a esos trabajadores e informarlos de los riesgos que tenga.
1: Ajuntaments com el de Cullera han adaptat avui els horaris dels operaris. El seu alcalde és Jordi Mayor.
2: Des de l'Ajuntament, com a empresa que també ho som, apliquem el protocol per a que els nostres treballadors que estan treballant a l'aire lliure acaben a les 13 hores de la seva jornada laboral.
3: I Creu Roja i l'Ajuntament d'Alzira han habilitat en este cas un refugi climàtic perquè es protegisquen del calor les persones en situació sense llar davant d'esta alerta roja. Este espai situat al carrer Sant Vicente de Paúl compta amb servei de descans habilitat Amparo Sánchez.
4: També compta amb serveis que proporcionen neteja i higiene per als usuaris. Segons Marian Rodríguez, directora provincial de Salut de Creu Roja València, l'objectiu és previndre els efectes negatius de la calor extrema.
5: El refugio climático está para las personas que no tienen hogar, se puedan refugiar desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En toda esta zona que tiene alerta roja, también nuestras personas voluntarias han salido a la calle a repartir botellas de agua y material de protección.
3: Per cert que la Conselleria de Serveis Socials distribuirà en col·laboració amb diversos ajuntaments 2.100 lots d'articles bàsics també per a protegir a les persones sense llar enfront de les altes temperatures. Alejandra Carrillo.
6: L'objectiu, segons Albalat, és mitigar els riscos derivats de les onades de calor que afecten especialment als qui ho viuen al carrer.
7: Es importante este punto de ola de calor, un neceser como básico para poder mantenerse en la calle, proteger, ¿no? Y para ayudar a estas personas que por desgracia no tienen una casa, que están en una situación de sinhogarismo. Forma parte de una estrategia para ayudar a las personas pues, que no tienen hogar y que están en una situación sin hogar.
3: Canviem d'assumpte. Tot apunta al fet que la compareixença de l'alcalde d'Alacant, de Luis Barcalán, en la Comissió Municipal sobre les Irregularitats dels Pisos Protegits de les Naus no es produirà, així com ho van forçar ahir els grups de l'oposició per al 24 de juliol a Alacant. Juan Carlos Fresneda.
8: Sí, Cristina Cutanda, que así se llama la portavoz, ha dicho que el ayuntamiento está colaborando desde el primer momento con la justicia y como el caso está judicializado, esperarán, dice, a que sea esta la que se pronuncie.
9: Mira, del SNAU no vamos a comentar nada más. Yo creo que se está dirimiendo tanto las Cortes como en la justicia y en este sentido vamos a esperar a que se resuelva ahí.
8: Con lo dicho, Cutanda entiende que también ha dado una respuesta sobre la comparecencia de Barcala, que al tener carácter voluntario parece que no se va a producir. En la sesión de ayer declinaron declarar los concejales del Partido Popular citados, incluido el vicealcalde y presidente de la comisión, Manuel Villar, quien ha suscrito hoy lo que ha dicho su portavoz.
3: Y la Asociación de Víctimas de la Dana, una de las tres mayoritarias, ha posat en marcha una campaña cartes al Tribunal Constitucional, amb la cual convida a la sociedad a dirigirse a los magistrados perquè reflexionen sobre los recursos d'ampar que va a presentar en front l'aforament de l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Escoltem a Toñi García, ja va perdre el seu marit i la seva filla.
10: No escribimos para pedir un favor. Escribimos porque creemos en la justicia. Solo pedimos una cosa muy sencilla. Que todas las personas seamos iguales ante la ley. Que nuestros derechos, a saber la verdad y la justicia, estén por encima de los privilegios de aforamiento de Carlos Mazón.
3: I la Guàrdia Civil ha detingut a Novelda un home reclamat per les autoritats d'Alemanya per delictes d'alteració de l'ordre públic. Elx, Àngela Bernà.
11: Durant el dispositiu, una furgoneta amb matrícula alemanya va alçar les sospites dels agents que van donar-li l'alt per a la seva identificació. Comprovaren, doncs, que el conductor constava en les bases de dades policials, ja que damunt d'ell pesaven dos ordres de detenció europees emeses en Alemanya. La furgoneta també constava reclamada per les mateixes autoritats. Des de la Guàrdia Civil s'ha destacat que el detingut era una de les persones més buscades a Alemanya. Una vegada posat a disposició judicial, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars com la retirada del passaport i l'obligació de compareixer periòdicament en el jutjat.
3: Acabem, recordem que estem en alerta roja per calor. Arribem a les 2. Adeu.
12: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Acude sin pareja el presidente por decisión de un juez que no es peinado y que ha impedido viajar a Turquía a Begoña Gómez. Pero no se siente solo Pedro Sánchez hoy porque ya no es España el